0: Bon dia, són les 9. Benvinguts a l'antena de 3Cat Info. Us informa Òscar Callau. El nostre primer titular en aquesta hora el dediquem al trànsit. Mariluz García, bon dia.
1: Hola, bon dia. De moment, retencions molt localitzades. A l'AP7, a l'altura de Martorell, en direcció Tarragona. També un carril tallat a l'altura de Tarragona, en direcció Barcelona, per reparació de danys a la calçada. La Nacional 2, a l'altura del Portús, a la Jonquera, direcció França. I a Barcelona, ronda de l'altura de la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, per obres.
0: Catalunya mirarà aquest vespre cap al cel per veure l'eclipsi total, un esdeveniment únic que no es veia a casa nostra des de feia 121 anys. Es podrà observar el 100% en una franja que va del Segrià a les Terres de l'Ebre i Tarragona. Els experts demanen prudència i fer servir en tot moment ulleres homologades per contemplar l'espectacle astronòmic. L'eclipsi impactarà sobre el comportament de la fauna, especialment les aus, que poden intensificar el cant, interrompre les seves activitats habituals o mostrar signes de desorientació. Aquest fenomen únic servirà avui de laboratori natural per més d'un centenar de científics del projecte Ecoclipse, coordinat per la Universitat de Sevilla i el Museu Nacional de les Ciències Naturals del CSIC. Els equips de rescat busquen contrarrellotge possibles supervivents del terratrèmol de dilluns a Colòmbia entre la runa dels edificis que van caure. Les autoritats regionals dels departaments més afectats pel sisme calculen que el nombre de morts s'acosta als 250. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, plantarà al PP, que l'ha citat aquest matí al Senat, perquè doni explicacions sobre la crisi migratòria de Ceuta. El ministre s'excusa argumentant que ja ha sol·licitat comparèixer al Congrés. L'executiu, mentrestant, es prepara davant d'una possible nova entrada d'immigrants dissabte i adverteix que els que ho intentin seran retornats immediatament. Continuen actius els incendis forestals a Andalusia i l'Aragó. El de Niebla, Huelva, ha cremat 25.000 hectàrees i encara l'han de perimetrar. El foc de les penyes de Riglos a Osca ha calcinat 4.200 hectàrees. La calor i la sequera d'aquest estiu han deixat països com França o la Gran Bretanya al límit. A França, 62 milions de persones, el 94% de la població, viuen en zones on ja s'apliquen restriccions d'aigua. La Gran Bretanya ha viscut el juliol més sec en 190 anys i 27 milions de ciutadans ja pateixen també restriccions d'aigua. L'ocultació solar tindrà expressió musical amb el concert per un eclipsi de música barroca que ha organitzat aquest vespre al Festival Jordi Savall en una ubicació secreta propera a Santes Creus. Concerts també avui de David Bisbal al Portaferrada de Sant Feliu de Guíxols i Leire Martínez i el duet Marlena al Mar d'Estiu de Santa Susana.
2: 3Cat Info.
0: Titulars d'esports.
3: Ferran Torres no s'incorporarà avui als entrenaments del Barça amb permís del club per mirar a tancar el seu traspàs al PSG. Cubarsí, Olmo, Lamine Yamal i Pedri sí que tornaran a la disciplina de l'equip i Verdaggi haurà de passar pel quiròfan. A Barça femení disputa avui el primer amistós de pretemporada contra el Montpellier francès que coincidirà amb l'eclipsi d'aquest vespre. És a les 7 en directe per Esport 3. I a l'Europeu de Natació de París, Luca Hug disputarà avui la final dels 100 metres lliures amb el segon millor temps de les semifinals.
0: I el temps, sol i calor intensa amb xafogó a la costa i temperatures per sobre dels 35 a l'interior i pròximes als 40 a Ponent. Fins a migdia s'esperen pocs núvols. A la tarda tornaran a aparèixer algunes nuvolades al nord del país amb algun petit ruixat. A la resta serè o amb algun núvol puntual. Per tant, la visibilitat de l'eclipsi serà bona en general al sud del país i a Ponent.
2: 3Cat Info.
4: Ràdio Pomar. Badalona.

0: En punt les 10 del matí. Catalunya mirarà aquest vespre cap al cel per veure l'eclipsi total, un esdeveniment únic que no es veia a casa nostra des de feia 121 anys. Es podrà observar al 100% en una franja que va del Segrià a les Terres de l'Ebre i Tarragona. Els experts demanen prudència i insisteixen a fer servir en tot moment ulleres homologades per contemplar l'espectacle astronòmic. El Servei Català de Trànsit ha establert un dispositiu especial amb 700 agents dels Mossos davant la previsió d'un augment notable de la circulació a les vies que connecten amb les zones on es podrà veure més bé l'eclipsi, especialment l'AP7, i tant a l'anada com a la tornada. Es demana sortir amb antelació i, sobretot, no aturar-se al voral de les carreteres per mirar aquest fenomen. Els agents rurals destinaran 150 efectius a un dispositiu especial de vigilància per minimitzar el risc d'incendis forestals durant l'eclipsi. Tot i que s'ha tancat l'accés motoritzat a parcs i altres espais naturals, s'espera que un gran nombre de persones vulguin veure el fenomen des d'indrets on el risc d'incendi és molt alt. Els equips de rescat busquen contrarrellotge possibles supervivents del terratrèmol de dilluns a Colòmbia entre la runa dels edificis que van caure. Les autoritats regionals dels departaments més afectats pel sisme calculen que el nombre de morts s'acosta com a mínim als 250. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, plantarà al PP, que l'ha citat aquest matí al Senat, perquè doni explicacions sobre la crisi migratòria a Ceuta. El ministre s'excusa argumentant que ja ha sol·licitat compareixer al Congrés. L'executiu, mentrestant, es prepara davant d'una possible nova entrada d'immigrants dissabte i adverteix que els que ho intentin seran retornats d'immediat. La calor i la sequera d'aquest estiu han deixat països com França o la Gran Bretanya al límit. A França, 62 milions de persones, que és el 94% de la població, viuen en zones on ja s'apliquen restriccions d'aigua. La Gran Bretanya ha viscut el juliol més sec en 190 anys i 27 milions de ciutadans ja pateixen també restriccions d'aigua. L'Ocultació Solar tindrà expressió musical amb el concert per un eclipsi de música barroca que ha organitzat aquest vespre el Festival Jordi Savall en una ubicació secreta propera a Santes Creus. Concerts també avui de David Bisbal al Portaferrada de Sant Feliu de Guíxols i de Leire Martínez i el duet Marlena al Mar d'Estiu de Santa Susana.
1: Esports.
0: Montserrat, ja bon dia.
2: Hola, bon dia. Ferran Torres no s'incorporarà avui al Barça amb permís del club per mirar tancar el seu traspàs al PSG. Cubarsí, Olmo, Lamine Yamal i Pedri sí que tornaran a la disciplina de l'equip i Bardaggi haurà de passar pel quiròfan. A Barça femení disputa avui el primer amistós de pretemporada contra el Montpellier francès, que coincidirà amb l'eclipsi d'aquest vespre. És a les 7 en directe per Esport 3. I a l'Europeu de Natació de París, Luca Huck disputarà avui la final dels 100 metres lliures amb opcions de medalla. Fa uns minuts, Ainhoa Campabadal de Sabadell s'ha classificat per a les semifinals dels 200 lliures.
0: Molt atents al temps, oli, calor intensa amb xafogó a la costa i temperatures per sobre dels 35 graus a l'interior i pròximes als 40 ponent. Fins a migdia s'esperen pocs núvols. A la tarda tornaran a aparèixer algunes nuvolades al nord del país amb algun petit ruixat. A la resta seré o amb algun núvol puntual. Per tant, la visibilitat de l'eclipsi serà bona en general al sud del país i a ponent.

0: Bon dia, són les 11. El Departament d'Interior preveu una mobilitat esglaonada per veure l'eclipsi, especialment al sud del país. La consellera Núria Parlon insisteix, però, en el risc d'acumulació de cotxes a l'AP7 Sud i demana que es facin servir els espais habilitats per seguir el fenomen davant l'alt risc d'incendis que hi ha a molts punts de Catalunya. L'eclipsi impactarà sobre el comportament de la fauna, especialment les aus, que poden intensificar el cant, interrompre les seves activitats o mostrar signes de desorientació. Aquest fenomen únic servirà avui de laboratori natural per més d'un centenar de científics del projecte Ecoclipse. Els equips de rescat busquen contrarrellotge possibles supervivents del terratrèmol de dilluns a Colòmbia. Les autoritats calculen que el nombre de morts s'acosta als 250 i els ferits al miler. Des del Ministeri d'Afers Estrangers espanyol asseguren que, per ara, no consten víctimes espanyoles ni catalanes i rebaixen a 75 els possibles desapareguts. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, plantarà al PP, que l'ha citat aquest matí al Senat, perquè doni explicacions sobre la crisi migratòria de Ceuta. El ministre s'excusa argumentant que ja ha sol·licitat comparèixer al Congrés. L'executiu, mentrestant, es prepara davant d'una possible nova entrada d'immigrants dissabte i adverteix que els que ho intentin seran retornats immediatament. Continuen actius els incendis forestals a Andalusia i l'Aragó. El de niebla a Huelva ha cremat 25.000 hectàrees i encara l'han de perimetrar. El foc de les penyes de Riglos a Osca ha calcinat 4.200 hectàrees. La calor i la sequera d'aquest estiu han deixat països com França o la Gran Bretanya al límit. A França, 62 milions de persones, el 94% de la població, viuen en zones on ja s'apliquen restriccions d'aigua. La Gran Bretanya ha viscut el juliol més sec en 190 anys i 27 milions de ciutadans pateixen també restriccions d'aigua. Ja es pot tornar a visitar la Casa Gran del Miracle de Riner, al Solsonès. L'edifici del segle XVI s'ha reobert després d'una rehabilitació integral, convertit en un centre d'interpretació del barroc.
1: 3CAT Info.
0: Titulars d'esports.
2: Ferran Torres no s'incorporarà avui als entrenaments del Barça amb permís del club per mirar tancar el seu traspàs al PSG. Cubarsí, Olmo, Lamin, Yamal i Pedri sí que tornaran a la disciplina blaugrana. Bardagi haurà de passar pel quiròfan. A Barça femení disputa avui el primer amistós de pretemporada contra Montpellier, francès, que coincidirà amb l'eclipsi d'aquest vespre a les 7 i en directe per Esport 3. A l'Europeu de Natació de París, la sabadellenca Ainhoa Campabadal s'ha classificat per a les semifinals dels 200 lliures. Luca Huck disputarà aquest vespre la final dels 100 metres lliures amb opcions de medalla.
0: I pel que fa al temps, el cel es mantindrà serè fins a primera hora de la tarda, amb calor més intensa i xafogó a la costa. Com a molt s'espera, algun núvol baix a la costa molt local. A la tarda i l'hora de l'eclipsi, sovintejaran els núvols al nord del país amb alguns ruixats puntuals i el cel romandrà més serè a la resta.
1: 3CAT Info.

0: Un clásico de la salsa, un clásico de Lalo Rodríguez, Ven, Devórame otra vez, ha sido el amigo Juanma quien nos ha sugerido esta canción. Y la verdad es que no dejáis de sorprenderme, me imagino que a la audiencia también le ocurrirá lo mismo, nos pedís canciones, muchas que recordamos gratamente y canciones que desconocemos, que no sabíamos de ellas y que nos gusta. Escutem aquest àudio, aquest missatge de l'amic Enric, que demana una cançó de la Anna Belén. Hola, Enric, bon dia.
1: Bon dia, senyor Guasa. Bon dia a tothom. Des d'aquí Mataró, he deixat un bon programa i que tingui un bon dimecres i
0: gràcies.
1: Un bon dia de l'eclipse. Mira, parlant de tot això, mira, se m'ha acudit una cançó que fa molt de temps que no demana, però que és molt maca. Bueno, segurament aquesta de la Bonnie Tyler, ja segurament, si ja no l'han demanat, és la cançó que ara per autonomàcia que tothom recorda. Però jo li demano una altra. Jo li demano una altra que és molt bonica, d'Anna Belén, i es diu Luna de Plata. O, com diem aquí els catalans, Lluna d'Argent. Us desitjo que tingueu un bon dia, un bon programa i una abraçada per tothom i per descomptat que la dedico per tothom i res, una abraçada molt gran, senyor Jaime, i res, com a acudit personal també volia dir que el que he descobert això de les ulleres aquestes de sol de l'eclipse dels nassos,
0: sí,
1: que és un geni, perquè la veritat, jo fa 4 dies, si és per jugar-hi cadires, que no estic intentant trobar les ulleres aquestes dels nassos i no hi ha manera.
0: Estan esgotades,
1: sí. O sigui que això és com una mena de missió impossible. Bueno, res, bromes a part, que t'hi acabo de tindre un bon dimecres i un bon programa i res. Bon eclipse a tothom.

0: En punt les 12 del migdia. Catalunya mirarà aquest vespre cap al cel per veure l'eclipsi total, un esdeveniment únic que no es veia a casa nostra des de feia 121 anys. Es podrà observar el 100% en una franja que va del Segrià a les Terres de l'Ebre i Tarragona. Interior preveu una mobilitat esglaonada per veure l'eclipsi, especialment al sud del país. La consellera Núria Parlon insisteix, però, en el risc d'acumulació de cotxes a l'APSAT Sud i demana que es facin servir els espais habilitats per seguir el fenomen davant el risc d'incendis que hi ha en molts punts de Catalunya. L'atur juvenil augmenta a nivell mundial pels conflictes geopolítics i la irrupció de la intel·ligència artificial. Segons un informe de l'Organització Internacional del Treball, un 20% dels joves entre 15 i 24 anys no estudien ni treballen. El PP emprendrà accions legals contra el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, per no comparèixer avui al Senat per donar explicacions de la crisi migratòria a Ceuta. El PP l'acusa de desobediència. Marlaska ha demanat comparèixer al Congrés a final d'agost i el govern espanyol vol evitar, diu, duplicitats. Els equips de rescat busquen contra rellotge possibles supervivents del terratrèmol de dilluns a Colòmbia. Les autoritats calculen que el nombre de morts s'acosta als 250 i als ferits al miler. Des del Ministeri d'Afers Estrangers espanyol asseguren que per ara no consten víctimes espanyoles ni catalanes i es rebaixen a 75 els possibles desapareguts. Vladimir Putin amenaça de confiscar vaixells occidentals com a mesura de represàlia si països europeus fan el mateix amb l'anomenada flota fantasma que ajuda el Kremlin a transportar petroli. La Unió Europea ha augmentat la pressió sobre aquestes embarcacions. La sequera que pateix el riu Noguera Ribagorçana ja ha derivat en problemes de subministrament d'aigua en alguns pobles del Pirineu. Les Bordes i Sarroqueta, al Pont de Suert, ja reben aigua amb cisterres, mentre que a la Vall de Boí s'han detectat baixades de pressió i de cabal. I ja es pot tornar a visitar la Casa Gran del Miracle de Riner, al Solsonès. L'edifici del segle XVI s'ha reobert després d'una rehabilitació integral, convertit en un centre d'interpretació del barroc.
1: Esports.
0: Montserrat Raia, bon dia.
2: Hola, bon dia. A l'Europeu de Natació de París, l'equip espanyol de 4x100 metres lliures femení s'ha classificat per a la final amb la presència de les catalanes Ainhoa Campabadal i Nayara Sobreviela i amb rècord d'Espanya inclòs. Abans, Campabadal s'ha classificat també per a les semifinals dels 200 lliures. En futbol, avui es juga la Supercopa d'Europa entre el PSG i l'Aston Villa. Ferran Torres té permís de Barça per no incorporar-se avui a l'equip per mirar de tancar el seu traspàs a l'equip francès. I a les 7 del vespre, Barça femení juga primer amistós de pretemporada contra Montpellier francès. El partit no s'aturarà, tot i que la segona part coincidirà amb l'eclipsi solar i el club repartirà 1.500 ulleres.
0: El cel es mantindrà serè fins a primera hora de la tarda amb calor més intensa i xafegó a la costa. Com a molt s'espera algun núvol baix a la costa, molt local. A la tarda i a l'hora de l'eclipsi sovintejaran els núvols al nord del país amb alguns ruixats puntuals i el cel romandrà més serè a la resta del territori.

0: No nos damos por aludidos. Es Loquillo y los Trogloditas, feo, fuerte y formal. La canción nos la pedía el amigo José. Ahí estaba José María Sanz Beltrán, conocido como Loquillo. Y vamos con más canciones que nos sugerís a través del WhatsApp de la radio. Hola, buen día.
1: Hola, Jaume.
0: Bon dia. Què tal?
1: Mira, voldria escoltar una cançó que fa molt de temps molt que no la sento, que es diu La Ràdio, que la canta el Diango.
0: Correcte, sí.
1: I m'agrada molt.
0: Sí.
1: Mira, amb aquesta cançó et voldria a tu saludar i després també a la Rosario de Glòries,
0: sí,
1: i a l'Àngels de Sabadell, perquè ella segur que no se recorda de mi, però una vegada amb la Rosario vam pujar a Sabadell i vam anar a dinar plegades.
0: Ah, segur que sí.
1: Bé, bueno, pues, si me la pots posar, t'ho agrairé. Gràcies, Jaume.
0: Gràcies
1: no
0: a vostè.
1: No facis gaire calor i un bon dia.
0: Gràcies.
1: Petó.
0: Escoltem el Diango, la ràdio.

0: Aquesta cançó la demanava la Isabel per la Rosario de Glòries i també per la Àngeles de Sabadell. Gràcies per pel missatge i gràcies per escoltar-nos. Isabel, un petó molt gran.
1: Ràdio Pumat, Badalona.
2: Coneixes el restaurant El Badiu? Són a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i pots anar a dinar o a sopar des de les 13 fins les 22 hores. Ves a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. I ja han inaugurat, com cada estiu, les terrasses del restaurant El Badiu. Ja ho saps. 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al 93 184 79 00. 93 184 79 00. Restaurant El Badiu.
0: Y actualizamos en este momento la situación del tráfico, amigo conductor. Cuidado y precaución siempre, sobre todo hoy con esa movilidad que van a tener muchos amigos y amigas con motivo del eclipse. En 15 minutos será la 1:00.

0: pogut aprofitar aquesta...
1: 3CAT Info.
2: Estem a l'antena de 3CAT Info seguint aquest Parlament de tot divulgatiu que està fent el president Salvador Illa en l'acte institucional Catalunya mira al cel des de Roquetes a les Terres de l'Ebre per celebrar aquesta jornada presidida pel fenomen astronòmic de l'eclipsi solar total.
0: Una astronauta femenina, una dona que va ser astronauta, Robin Baker, que jo vaig poder saber, és doctora, ara es dedica a la medicina, ens explicarà la seva experiència, la veig allà asseguda. Tenim el Pedro Duque, astronauta també que ha estat, però jo, en fi, el record que tinc del Pedro Duque és del quan érem companys del Consell de Ministres i allà vam generar una amistat que s'ha mantingut fins ara i agraeixo molt que estigui avui entre nosaltres. Tenim un premi físic, un premi Nobel de Física, perdó, el Didier Queboz, i tenim la Teresa Nieves Chinchilla. Magnífiques ponències científiques. Hem volgut aprofitar per reivindicar una vegada més la ciència. La consellera ja
3: tinc... No tenim informació, continuem amb música i continuem aquí a la sintonia de Ràdio Pumà fins que siguin les 2 de la tarda.

Coneixes el restaurant El Badiu? Són a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i pots anar a dinar o a sopar des de les 13 fins les 22 hores. Ves a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. I ja han inaugurat, com cada estiu, les terrasses del restaurant El Badiu. Ja ho saps, 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al 93 184 79 00. 93 184 79 00. Restaurant El Badiu.

Coneixes el restaurant El Badiu? Són a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i pots anar a dinar o a sopar des de les 13 fins les 22 hores. Ves a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. I ja han inaugurat, com cada estiu, les terrasses del restaurant El Badiu. Ja ho saps, 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al 93 184 79 00. 93 184 79 00. Restaurant El Badiu.